0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'agrada viatjar? Vols conèixer algun país o ciutat? Som Nestel Font i amb diversos convidats podrem conèixer llocs del món inèdits i altres destins turístics plens d'aventura. Ens trobaràs al programa Rondalles Viatgeres, quinzenalment, els dimecres a les 8, a Ràdio Artà Municipal. Nigèria, Camerún, Guinea Equatorial, Gabon, República del Congo.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: det, jeg skal have på.
1: Nej, nej, nej. Nej, nej, nej.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Yo, Moscow. ¿Y tú?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radyo'da. Sensel.com.
1: Yalnız kal. ¿Y tú?

El mal ús dels antibiòtics i d'altres medicaments és un risc per la salut. No el recomanis. Sos un metge per prescriure medicaments en recepta.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: La noche me confunde. La mañana.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa endarrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

trist. Ho és el fred, ho és el pensar que no t'he vist, i la vida que passa, i jo m'enric com d'un film antic, fet de l'ombra d'aquell temps difunt.

Ho és el temps, ho és el meu cor tan indecis. I darrere dels vidres ho és el món que es perd qui sap on.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: TV3 Ràdio. Informatiu Matí. Anselm López.
1: Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dijous, dia 27 d'agost, dia en què destacam una xifra. Es calcula que un 15% de les dones que volen tenir fills no ho aconsegueixen. Creixen els problemes de fertilitat per factors com els hàbits de vida, el retard en la maternitat i també per la presència de tòxics. Belén Castell és la cap de secció de la unitat de reproducció de Sant Espases.
2: Els tòxics influeixen molt. Les drogues, el tabac, també marihuana, coses que normalitzem ara. L'obesitat, també, el menjar, també, o sigui, menjar tant de processat. Tot això són tòxics. Són tòxics que influeixen a la reproducció.
1: Tot d'un en ampliem tots els detalls en un informatiu en què també hi ha altres qüestions destacades. Els veïnats de l'edifici incendiat a Can Picafort ja han pogut recollir les seves pertinences, tot i que finalment no s'ha pogut apuntalar.
3: L'empresa constructora que havia de reforçar els fonaments va haver de deixar aquestes feines a mitges per ordre de la policia local de Santa Margalida, ja que l'immoble es troba precintat judicialment.
1: Manacor decreta mesures per combatre la sequera. Demana a les empreses que subministren aigua reforçar la vigilància per detectar usos abusius.
3: Això mentre Eivissa Recursos Hídrics investiga l'origen de l'aigua utilitzada en un llac artificial d'una festa a Sant Antoni de Portmany.
1: Tot quan han començat els tràmits per instal·lar un nou camp de boies a la badia de Pollença i solucionar els fondejos il·legals.
3: És una de les reivindicacions de la manifestació que diumenge passat feren els veïnats de la zona. Ports de les Illes Balears defensa que es fa feina per protegir el litoral. Aquest estiu se n'ha retirat una tona i mitja de residus.
1: Centenars de persones es van reunir ahir al bord de Palma per tancar la temporada dels sopars a la Llesca, organitzats per la plataforma Brunzit.
3: En aquesta ocasió han reivindicat la recuperació del passeig com a lloc de trobada davant l'ocupació de la zona per terrasses de bars i restaurants.
4: Pues he vengut a sopar aquí i pues per com manifestar, per ser com la Mallorca d'abans.
5: Born primerament era, hi havia unes cadires que la gent, les hores baixes, venien aquí a fer una estada.
1: I el govern participa avui de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes.
3: Castella i Lleó, Extremadura i Aragó han confirmat que no hi assistiran. Les Balears demanaran que s'exclogui les Illes de la repatriació de migrants menors no acompanyats provenients de Ceuta. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
6: Nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat.
1: I a la crònica internacional és ja la imatge del dia. Centenars de persones es troben desaparegudes i al Manco 157 han mort per una riuada devastadora al nord del Nepal. Ha estat just a la frontera del Tíbet i només uns minuts després d'aquest incident, les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat ja feien la volta al món. Es veu com l'aigua, amb una força i una velocitat immensa, arrasa grans superfícies de terreny i va agafar per sorpresa, completament per sorpresa, a centenars de persones.
3: Es tracta d'una zona molt turística, tot i que el Ministeri d'Afers Exteriors no té constància d'espanyols afectats o il·localitzables. En una entrevista a l'informatiu Matí, Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en el Nepal, el Tibet i Bhutan, i que ara és a Katmandú, ha explicat com va ser.
7: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Jo l'escolt. I tu? One, two, three.

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

0: Hem arribat a les 9, ara és moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dijous. El Ministeri d'Afers Exteriors acaba d'informar fa uns minuts que hi ha al manco 4 espanyols entre els desapareguts al Nepal. És el ministre José Manuel Álvarez.
1: Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
0: És la darrera hora de la catàstrofe, just quan les autoritats del Nepal han elevat a 826 la xifra de persones desaparegudes després de la riuada amb la frontera amb el Tibet, entre elles 466 estrangers, dels quals, com dèiem, el manco 4 són espanyols.
2: I el còmput oficial en territori nepalès eleva a més de 165 la xifra total de cadàvers recuperats. Els han trobat al llarg de les valls inundades pels quals passava el riu Botekoshi, que va arrasar localitats senceres, ponts i carreteres quan es va desbordar. Les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat ja han fet la volta al món i es veu com l'aigua, amb una força i una velocitat immensa, arrasa grans superfícies de terreny, agafant a les persones completament per sorpresa. En una entrevista a l'informatiu Matí, Gokul Sapkota, que és director d'una agència de viatges especialitzada en Nepal, el Tibet i Bhutan, i que ara és a Katmandú, ha explicat com va ser el moment.
3: Pero de repente vino el río grande con barros y todo y se quitó toda la gente y el pueblo. Y por eso algunas que han podido salvar un poco, bueno, saliendo un poco arriba, pero muy poca gente. Las casas y el pueblo entero ya está hundido, está de barro. Y abajo más pueblos todavía.
0: I d'aquest serà un dels temes d'aquest dijous, per la mateixa importància i gravetat dels fets i també, malauradament, per l'espectacularitat de les imatges que han transcendit fins ara. I també avui, aquest dijous, el govern participa de manera telemàtica a la reunió sectorial d'infància entre el Ministeri i les comunitats autònomes, on parlaran del repartiment de menors migrants no acompanyats que van entrar a Ceuta a finals de juliol.
2: L'executiu de Marca Proens demanarà que s'excloguin les Balears de la repartició, però dona donarà suport a la partida extraordinària de 25 milions d'euros que l'Estat destinarà a Ceuta per cuidar els menors. És la vicepresidenta Antònia Maria Estarelles.
4: Però tenim una situació molt complexa. Estem en 903 menors. Ja no només els temes econòmics, sinó que estem també de capacitat de gestió. Per tant, nosaltres no és falta de solidaritat, no és falta d'enteniment, que entenem que han de ser la prioritat per qualsevol govern, però no tenim capacitat per acollir més del que ja tenim a les nostres illes.
0: Aquest assumpte de Ceuta continuarà marcant la jornada en l'actualitat política. Avui se celebra el segon dia de compareixences de ministres al Consell dels Diputats. La primera compareixença serà a les 10 i anirà a càrrec del responsable de justícia, Félix Bolaños.
2: També seran a la Cambra Baixa la ministra de Sanitat, Mònica García, i el titular de Política Territorial i recentment anomenat comandament únic per a la crisi migratòria, Ángel Víctor Torres. Tot quan han sabut que el president espanyol Pedro Sánchez parlarà al Congrés aquest dijous 3 de setembre.
0: I atenció a Menorca, en concret al port de Ciutadella, perquè l'AEMET ha activat durant tot el dia l'avís taronja per rissagues.
2: El nivell de la mà pot oscil·lar fins a 1,5 metres. L'avís s'estén, de moment, fins a les 8 de demà de matí.
0: Així arribam a les 9:04. Tot d'una comença el programa El Dia. Amics, que passeu un bon dijous.
5: Més informació a ib3notícies.com.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

dissabtes a la ràdio. El dissabtes a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a altres mitjançant aquestes ones de ràdio Artà. Música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Bon dia, com estàu? Benvingut novament aquí en el Dissabtes a la Ràdio. Aquest és el programa número 7 d'estiu 2026 sense la vostra participació en els programes monogràfic que ja falta poquet. Tornem la primera setmana després de la fira de setembre. Som en Miquel Mestre Ginart i he preparat una bona col·lecció de cançons. Això és el que jo pretenc, que vos agradin perquè passeu un bon dematí en la nostra companyia Dissabtes a la Ràdio versió estiu. Benvinguts.

i que se celebra avui el dia 25 d'agost, una sèrie d'efemèrides que podem recordar. Per exemple, avui és el Dia Internacional del Perruquer. També és el dia de la declaració d'independència d'Uruguai o també la festivitat catòlica de Sant Lluís Nova de França i Sant Josep de Calassanç, dia del peluquer i del barber. Així és que pues, vos dedic molts anys, és que se dediquen a aquesta professió que fa molta falta, i amb aquesta calor jo crec que han tingut feina triple, perquè tothom vol estar ben rapat. Benvinguts avui, 25 d'agost 2026, dissabtes a la ràdio, dissabtes a la ràdio, se nos lengua la traba, dissabtes a la ràdio, en aquest programa d'estiu número 7. I hem de dir que com és un d'aquests lapsus de dia de temps o de xifres, perquè com que jo grapo els programes una mica adelantat, avui no estem a dia 25 d'agost, sinó que tan sols superem el 22. Avui és 22 d'agost. Així és que part d'aquest espai, el Comensos, no pertany a aquest dia, tot i que jo hagi dedicat un parell de cançons en aquesta celebració que he anunciat abans del Barber de dia 25, que no serà fins d'aquí 3 dies. Disculpau, programa número 7, això sí, però estem a 22 d'agost.

0: esas manos que te echan perlas de la fina.
1: ¡Vale, Sanica!

I doncs així hem començat aquest programa d'avui, número 7 de l'estiu, amb 4 cançons seguides i no mos hem pogut llevar el vici, entre cometes, de fer monografies. Mini monografies, dedicat avui en el dia del barber o del peluquer, que avui és el dia internacional dels emporat en Adamo, en Miquel Lauri, l'oreja de Van Gogh o Adela de la Chaqueta, tots s'han referit en els cabells, en el pèl o en els mostatxos.

Hem escoltat dues cançons més actuals, dues veus femenines, la de la colombiana Shakira i aquest Dai Dai, himne oficial del Mundial de Futbol de tant d'èxit per Espanya, que va quedar campiona del món. I després també aquesta superestrella, una cançó d'estiu de l'espanyola Aitana. Recordeu que la setmana passada vàrem posar 10 cançons de l'any 1976 espanyoles per recordar el seu 50 aniversari, 50 anys d'aquestes cançons que vàrem escoltar espanyoles. I d'avui avui hem pensat en fer el mateix, però en cançons estrangeres. 50 anys compleixen aquest 2026 aquell llistat que comencen a sonar a partir d'ara. Espero que vos agradin, naturalment, vos duran records.

Idò, ja hem escoltat el primer tema, la primera cançó que enguany se compleixen 50 de la sortida al mercat, concretament. També va ser debut d'aquesta banda de hard rock o rock progressiu dels Estats Units, de Boston, formats en aquest 76 i s'estrenaven amb aquest tema a dins l'àlbum Boston, del mateix títol. Boston és el nom de la formació, nom de la seva ciutat. És una gran banda que encara està en actiu i que han passat infinitat de membres al llarg de la seva llarguíssima trajectòria. La cançó era Moretana Feeling, més que un sentiment, que va ser número 1 molt de països, una de les seves millors cançons, sense dubte. Seguim, vos en record que tots els artistes sortiran per ordre alfabètic, per ordre alfabètic com la setmana passada, és a dir, ara hem tingut Boston, ara tenim Brother of Men, que era o és una formació britànica, bueno, direm els originals, una formació d'Inglaterra, de Londres, concretament format en el 69, per Tony Hiller, en Martin Lee, Lee Sheridan, Nick Stevens i Sandra Stevens. En el principi, en el començo d'aquesta formació, als finals van quedar només en 4 membres i hem de dir que són els que van guanyar el Festival d'Eurovisió de l'any 1976 amb aquesta cançó Kisses for Me, que va ser número 1 a Anglaterra i a molts més països. Aquí a Espanya també va ser molt popular. Tenien una coreografia molt llamativa que sempre que han tocat aquest tema feien. Anem a recordar aquest tema, 50 anys de la victòria d'Eurovisió per Anglaterra, Brother of Men, Save Your Kisses for Me.

I ara torna una d'aquestes anomenades superbandes dels Estats Units, que estava molt de moda en aquell temps, aquestes formacions de moltíssims de músics, i aquesta és una de les més representatives i més exitoses, per ventura, juntament amb Blood, Sweat and Tears, com a les més comercials al llarg del temps, perquè encara estan en actiu, varen debutar en el 67 i feien rock, jazz rock, post rock, rock progressiu, i se diuen Chicago. Al igual que Boston, aquest també van anotar per nomenar-se al igual d'aquesta ciutat dels Estats Units major de l'estat d'Illinois, d'allà on són. Chicago estava format en el seu començos per tots aquests músics. Lee Loughnane, que tocava la trompeta, James Pancom, el trombon, Walter Paratsider, saxos i flauta, Robert Lamb, bow, piano, orgue, Terry Kite, guitarra i bow, i en Peter Cetera, baix, bow i el líder de la formació, juntament amb en Danny Serafin, que tocava la bateria o la percussió. Aquest tema és la cançó més representativa de Chicago, va sortir, òbviament, en els 76, complint 50 anys, d'aquest If You Leave Me Now, Si Me Deixes Ara, que va ser el número 1, llocs tan llunyans com Austràlia, Gran Bretanya o Estats Units. Espanya també va ser número 1, però en el 77, el 19 de març concretament, gran tema de Chicago, que a més va guanyar premis Grammy amb aquests millors arranjaments instrumentals i acompanyament vocal o la millor interpretació pop per un duo o grup. Chicago, amb tema de Peter Cetera, que la canta ell, If You Leave Me Now.

I d'oi tenim una altra banda dels Estats Units, han tingut a Boston, han tingut a Chicago i ara a Eagles. No eren tan nombrosos com aquells, però sí que van tenir el mateix èxit. Formats en el 71, en principi feien folk rock, després ja van fer rock, country, soft rock, etc. Han tingut diferents etapes d'actuacions i separacions, etc. Tenien en Glenn Frey, que era el vocalista, ja desaparegut, o Randy Meisner, també desaparegut, després en Don Fendel i en Bernie Leydon, són els antics. El tema és de l'àlbum que ja feia 5, del mateix títol, la cançó és, el nom de l'àlbum, Hotel California, que va ser l'hotel més popular d'aquesta dècada, crec jo. Va sortir a final del 76, va ser número 1 als Estats Units durant 8 setmanes entre el 76 i el 77 i a molt més llocs. Aquest Hotel California, nosaltres també l'hem triada per sortir en aquest espai dels dissabtes a la ràdio. La van treure com de a finals del 76 i va tenir èxit també en el 77, 50 anys d'aquest tema, que per cert l'àlbum va vendre més de 42 milions de còpies a nivell mundial, que es diu prest. El son... Eagles.

0: Bé, aquests eren els Eagles amb aquest Hotel California, que per cert, també, i no ho he dit, a part d'aquesta milionada d'àlbums que varen vendre tot el món, Espanya, en el 77, va ser l'àlbum més venuts de tots el que varen sortir al mercat espanyol.
1: Era

Bon dia, com estàu? Si heu posat aquesta emissora vos direm que és Ràdio Artà i que estava escoltant el programa musical La Monogràfic dissabtes a la ràdio en la seva versió d'estiu. És el número 7. Ara estem escoltant a una tanda les cançons que han complit 50 anys en guany o que els acompliran de internacionals, volia dir. Internacional la setmana passada vàrem escoltar els espanyols o cantades en castellà. Ara totes, vos ho tinc que adelantar, seran cantades en anglès, com fins ara. Estem a la lletra J, mos trobam en Jesse Green, que de nom real és Loxley Alfonso Green, i conegut com a Jesse Green, és un artista nascut a St. James, a Jamaica, l'any 48, i que va ser reconegut internacionalment gràcies a aquesta cançó que jo he seleccionat per l'espai en el dia d'avui, un senzill que va ser molt ballat. Aleshores, ell, aquest artista, fa música disco o reggae. Hem de dir que la música disco estava en plena efervescència mundial en aquests anys. Any 76, en Jesse Green, i aquest Nice and Slow, que se pot traduir com a agradable i lento, però de lento no té res.

Una altra cançó que compleix 50 anys, el Manco amb l'èxit, perquè va ser composta a final del 75, és aquesta, una cançó molt agradable que a mi sempre m'ha encantat, aposta l'he seleccionada, és Mississippi, que mos faran un grup de Holanda que van estar actives del 73 fins al 85 i que estava liderat per tres germanes, Toni, Betty i Marianne Veldpaus, acompanyades dels músics Lou Villiers, Theo Wetzel, Theo Koumans i John Tenuisen. Aquesta cançó, Mississippi, va ser número 1 la majoria de països de tot Europa entre el 75 i el 76. Aquí a Espanya va sortir en el 76, no va arribar a ser su, però sí, va sonar moltíssim aquell estiu que ara recordam. Pussycat, no havia dit en nom del grup, Pussycat, aquest era el nom de la banda d'Holanda. Aquesta és la cançó, Mississippi.

I ara ens arriba un tema instrumental que va ser una de les cançons que més va sonar aquell estiu del 76 a Espanya i que va ser número 1 el mes de juliol durant dues setmanes, i se trata del músic mexicà, que compositor, guitarrista, Carlos Humberto Santana Barragán. Nascut a Jalisco, Mèxic, l'any 47, és conegut com a Carlos Santana, o Santana, Santana que és la banda i tot. Varen debutar a l'any 64, fa rock llatí, blues rock, jazz, rock psicodèlic, rock instrumental, etc. Aquest tema és Europa, és el senzill que va sortir en el 76 aquí a Espanya i que va arribar, com deien, el número 1 aquest estiu, i va ser una de les cançons més escoltades d'un estiu ja llunyà de fa 50 anys.

I ara, novament, la música disco. La música disco d'una cantant britànica que va tenir moltíssim d'èxit. Aquesta cançó que sonarà va ser número 1 a Anglaterra durant 3 setmanes. I Love to Love, m'agrada estimar. Ella és Tina Charles, nascuda a Whitechapel, a Londres, en el 54. Va debutar en el 69 i feia pop o música disco. Encara està en actiu, tot i que se va retirar 3 anys després d'aquesta cançó d'èxit europeu, perquè se va casar i va tenir un nen. Però ara torna cantant. Tina Charles mos du aquests anys de la música disco, que era el que més sonava a totes les discoteques, i tothom ballava a nivell mundial, a nivell global. Aquesta I Love to Love també va ser un gran èxit a Espanya. Tina Charles.

I ara ens arriba la rock en comès per escoltar aquest grup, perquè hauria d'haver sortit el primer de tot, i per art de màgia o de la tècnica se mos havia colat dins la carpeta dels artistes espanyols i a posta no l'havien recuperat. Així és que aquesta cançó que havia de sortir la primera sortirà la darrera, i se trata del grup suec ABBA. Imagineu on han sortit al final degut a aquesta raó. Tema Dancing Queen, la reina dansant, que, o la reina del ball, és una de les cançons més populars del grup suec ABBA. La van composar l'any 75, va sortir però en senzill per agost del 76, i pertany també com a col·lecció de cançons de dins l'àlbum Arrivala, on hi trobam un altre gran èxit, com Fernando, per exemple. Aquesta cançó va ser número 1 moltíssim país, el 76 i 77, a Reino Unit, Austràlia, els Estats Units, el Japó, Mèxic, Canadà, Països Baixos, Alemanya, Bèlgica, Irlanda o la pròpia Suècia. És una de les cançons més reconegudes d'ABBA. L'única cançó que ha arribat al número 1 als Estats Units d'aquesta banda de Nanette, Anna Frida, en Björk i en Benny. Dancing Queen.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

I doy sí, ay, qué calor y quina calorada que d'un ja fa mesos i mesos. Mare meva, quin estiu més llarg. Veus femenines mos han acompanyat separades en moltes dècades, les greques inolvidables del 70 i Alazán des 2000.

Moltes gràcies, Rumba 3, però la rumba ja l'han posada. La que van de posar amb aquest tema que feien és Golfos, Què passa contigo, tío? I abans, per compensar també aquesta selecció de cançons estrangeres que han posat, que feia 50 anys o que compleixen 50 anys, han posat també els puntos d'Almanzora d'Almeria i aquesta inolvidable Cuando salga la luna. Ara sí, tornen a fer la mescla de sempre dins aquest dissabtes a la ràdio on tots els estils i totes les èpoques tenen cabuda. Especial estiu número 7.

I arriba el moment en el que hem de posar els nostres corresponents popurris estivencs de diferents èpoques i avui mos han decantat, atenció, per cançons que sonaven a tota la dècada dels anys 60 i a tota la dècada dels 70 i dels 80. És un complet popurri de cançons d'estius número 7.

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Una altra vegada, bon salut, molt bon dia des de Ràdio Hortà, des d'aquest programa d'estiu 2026 del dissabtes a la ràdio. Aquest és el programa número 7. En farem 9 abans de ses monografies habituals en participació vostra després de la fira de setembre.

Calor, aquest és el tema d'aquest darrers mesos ja, d'aquest estiu 2026. I ja sabeu que nosaltres no ens podem resistir tot d'un cercant cançons que se refereixin a un tema en concret. Vinga, en posarem un parell que parlin de la calor precisament. No crec que vos augmenti la temperatura.

I fins aquí, mig, aquest programa d'avui, del dissabtes a la ràdio, aquest especial estiu número 7, ja només en manquen dos, i ja estarem novament fent monografies. La setmana que ve ja vos anunciaré el tema perquè comenceu a preparar el retorno, que diuen. Moltíssimes gràcies per haver estat a la sintonia d'aquest espai de Ràdio Artà, del dissabtes a la ràdio. Manco una estona de bona companyia amb aquesta selecció musical que he preparat en tota il·lusió perquè vos entretengui. Salutacions de Miquel Mestre Ginard. Fins la propera, si Déu vol, a les 9:30. Adeu, bon cap de setmana.

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. Sense punt 9 de la freqüència modulada, sense punt 3 a la colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Ja ho escolto.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, només per a tu, per a tu, només per a tu, només per a tu,

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Són les dues.
1: TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.
0: Bon dia. 7 persones identificades imputades per desordres públics i danys materials. Així es tanca la investigació policial sobre els incidents ocorreguts al final de la multitudinària manifestació del passat 26 de juliol a Palma. L'informe de la Policia Nacional, que ja està en mans del jutge, sosté que els agents varen carregar en resposta al llançament d'objectes. És una resolució que arriba precisament a les portes d'una nova protesta ciutadana convocada per aquest dissabte a Palma. Des de la plataforma Menys Turisme, Més Vida, es demana avançar a la investigació sobre l'actuació dels agents que, recordem-ho, varen deixar diversos ferits en aquesta manifestació del passat 26J. De seguida en parlem. Primer, però, destacam altres notícies d'aquest dijous 27 d'agost. Ho feim amb Bernat Nadal, al control tècnic titulars. A Eivissa, precisament, s'han convocat dos actes de protesta contra la massificació turística a l'illa. David Ventura, bon dia.
2: Bon dia. És l'objectiu del sopar que han convocat avui un grup de veïns de la zona de la Marina de Vila. En aquest sentit, també, l'Associació de Joves d'Eivissa ha organitzat diumenge una xindriada popular a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes durant la temporada, per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
0: També en clau de massificació turística, a Menorca, el PSOE mostra el seu malestar per la manera en què el Consell ha presentat la proposta per limitar l'entrada de vehicles a l'illa. Fari Mateu, bon dia.
3: Bon dia. Consideren que l'equip de govern no ha consensuat el document amb la resta de partits. Dilluns el ple votarà canvis a la llei de la reserva de la biosfera per possibilitar la limitació. L'equip de govern no té assegurada la majoria i el PSOE tendeix la mà al Partit Popular i presentarà diverses esmenes amb l'objectiu que l'estiu que ve es pugui controlar l'entrada de vehicles a l'illa.
0: Avui s'ha reunit a la sectorial d'infància per parlar de l'atenció dels menors migrants de Ceuta i el govern balear considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants que acull la ciutat autònoma. Olivia Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La consellera Sandra Fernández reitera que la comunitat autònoma no pot acollir més menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per la reagrupació familiar. La ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva dels menors.
0: A l'exterior, la tragèdia al Nepal deixa, de moment, 289 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes, tot després d'una gran riuada al nord del país.
4: Entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha confirmat la notícia a primera hora d'aquest matí. Mentrestant, el govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol que ha devastat desena d'assentaments i infraestructures.
0: I en els esports, el Mallorca ja prepara el partit de diumenge contra el Ceuta. Marta Sampas, bon dia.
5: Bon dia, es vermell. S'han tornat avui a la feina després del dia de descans. En l'objectiu d'arribar en les millors condicions diumenge a Son Moix per sumar una nova victòria a casa. El Mallorca rebrà la visita del COE de la segona divisió, el Ceuta, que ha perdut els dos partits disputats. A la sessió d'avui matí Son Bibiloni no s'han exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties dilluns, i tampoc hi eren Sergi Darder, Abdon Prats, Dani Luna i Calumba. La resta, inclòs el darrer en arribar, Alberto Moreno, preparen a les ordres de Luis García la que serà la tercera jornada de Lliga.
0: Pel que fa al temps, Menorca torna a estar avui en avís taronja per Rissaga. Pedro Roger, bon dia.
6: Bon dia, avui torna a ser un dia de cel tapat i de Rissaga. De fet, fins demà al matí, tot Menorca estarà sota

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Esta radio, radio, verdad, 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?
2: Un, dos...

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Són les 3, moment ara per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 27 d'agost, marcat una vegada més pels efectes de la massificació turística. Avui han sabut que la Policia Nacional ha imputat 7 persones pels aldarulls registrats després de la gran manifestació del passat 26 de juliol a Palma. Mentrestant, la plataforma Menys Turisme, Més Vida afirma que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. Laura Marcos, bon dia.
1: Bon dia. Aquestes 7 persones han estat identificades i imputades per desordres públics i danys. L'informe policial conclou que els agents haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La recerca se sustenta en imatges obtingudes amb drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions fetes en telèfons mòbils. La plataforma Menys Turisme Més Vida demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials que van deixar al manco, recordant 8 persones ferides lleus, algunes de les quals van haver de ser hospitalitzades. Dani Comas n'és el portaveu.
2: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
0: Tot això a 2 dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística i quan l'Associació de Joves d'Eivissa ha convocat per aquest diumenge una cindriada popular també per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
1: Serà a partir de les 8 del matí a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en temporada alta. Abans, però, els veïnats de la Marina de Vila han convocat per avui un sopar en contra de la massificació turística. La presidenta de l'Associació de Joves és Marga Torres.
3: Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
0: D'altra banda, el govern considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants de Ceuta i reitera també la seva negativa a acollir menors migrants. Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que s'ha reunit avui per parlar sobre aquesta qüestió.
1: Fernández ha insistit que les Balears no poden acollir més menors procedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
4: Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
1: Mentrestant, la ministra de Drets Socials, Cira Rego, ha reiterat la seva oposició rotunda a la deportació massiva de menors.
0: En aquesta hora també destacam que la Policia Nacional ha detingut 3 homes acusats d'assaltar pistola en mà un habitatge a Palma, on van encanonar una jove i van emmanillar i amenaçar de mort els membres de la família. Els assaltants varen robar diners en efectius i una caixa forta.
1: Els fets van tenir lloc el passat divendres, d'haver les 2:30 del migdia, en un habitatge situat al voltant del barri de Son Puig i Son Roqueta. Els detinguts van entrar a la casa vestits en roba d'obra, cascos i armats. Un d'ells havia fet treballs anteriorment a l'habitatge i disposava d'informació sobre la casa. La recerca continua oberta i la policia, que no descarta més atencions, ha recuperat part dels diners.
0: I la tragèdia al Nepal deixa de moment 359 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
1: Entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

tienes que hacer.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

les ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

0: Sergio, gràcies.
1: IB3 Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bon dia. Els treballadors autònoms podran demanar a partir de demà la compensació de les quotes durant les baixes mèdiques. També entrarà en funcionament l'oficina de l'autònom, que oferirà informació i suport als més de 100.000 treballadors per compte propi de les illes.
3: La línia d'ajudes està dotada amb 600.000 euros per a compensar les quotes de la Seguretat Social que els autònoms abonen durant els dos primers mesos d'una baixa laboral. Cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
2: El sindicat d'infermeria SATSE prepara mobilitzacions per als pròxims mesos, entre les seves reivindicacions, millores salarials i de conciliació.
3: El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi hagi hagut zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut. En parla el secretari general del sindicat SATSE, Jorge Tera.
4: Una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
2: A Menorca, al final d'any està previst que totes les residències de gent gran de l'illa tinguin implantat historial electrònic compartit.
3: És l'objectiu anunciat per la Conselleria de Salut, una nova eina que ha de millorar la qualitat de vida dels usuaris de les residències, ja que s'unifica a un mateix espai virtual tota la informació sanitària i social de les persones dependents, ho explica la consellera Manuela García.
5: Cuando tú recibes un paciente a nivel del hospital, tienes la información no solo de lo que ha pasado la última vez que visitó el hospital, sino qué ha pasado durante su estancia en el sociosanitario, qué ha pasado en su estancia, cómo entró, si ha adelgazado, si no ha adelgazado.
2: En crònica de successos, la policia local ha enxampat un taxista de Palma que operava sense llicència a Eivissa.
3: Una infracció que es considera molt greu i que podria suposar una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros. L'actuació conjunta entre l'Ajuntament d'Eivissa i el Consell Insular té l'objectiu de combatre l'intrusisme en el sector del transport, especialment durant la temporada alta.
2: I la Policia Nacional ha detingut 450 persones a Palma durant l'operació Estiu. Prop de la meitat han estat detencions in situ al districte de la platja. Els delictes que més es repeteixen són els furts i els robatoris.
3: Tot i això, van a la baixa gràcies a les labors de prevenció. El cap de grup d'operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín, de la Torre, ho atribueix al fet de començar l'operació al maig i no al juliol.
6: 450 detenidos, toda la demarcación Playa de Palma, centro, oeste. Tanto los hurtos como los robos con violencia, estamos muy satisfechos por todo el trabajo que está haciendo con todas estas decisiones que se han tomado y están muy a la baja.
2: El govern considera insuficient l'ajuda de 25 milions d'euros aprovada per atendre els infants a Ceuta i reitera la seva negativa a acollir menors migrants.
3: Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que s'ha reunit avui per parlar sobre aquesta qüestió. Fernández ha insistit que les Balears no poden acollir més menors precedents d'un repartiment i demana retornar-los a l'origen per a la regrupació familiar.
7: Sí que s'ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
2: Amb aquesta informació hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb més notícies al butlletí de les 5.
1: Més informació a ib3noticies.com.

0: Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. UGT xifren al 100% el seguiment de la vaga a la canera municipal de Son Reus, a Palma, començada dilluns en protesta per la precarietat de les instal·lacions. El sindicat denuncia ingerències per part de responsables de medi ambient de l'Ajuntament.
2: Ho qualifiquen d'esquirolatge perquè diuen estan accedint a les instal·lacions per fer tasques pròpies dels treballadors en vaga per tal de minimitzar els efectes de les aturades. També els acusen de difondre falsedats entre la plantilla perquè es facin enrere en la reivindicació. UGT reclama una reunió amb el consistori per abordar el conflicte.
1: I la plataforma Menys Turisme, Més Vida afirma que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. 7 d'ells han estat identificats i imputats per desordres públics i danys.
2: L'informe policial conclou que els agents haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. La plataforma demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials. Dani Comas n'és el portaveu.
3: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
1: L'Obra Cultural Balear denuncia que la nova plataforma digital Espai Salut vulnera els drets lingüístics dels ciutadans de les illes. Exigeix a l'executiu que rectifiqui perquè funcioni plenament en català.
2: Entre els serveis afectats que només es poden consultar en castellà hi ha els informes mèdics, la història clínica digital, els fulls de medicació o el calendari de dispensació de les farmàcies. Antoni Llebrés és el president de l'entitat.
4: No, ja que el govern no garanteixi la comunicació en català de ciutadà amb el professional sanitari, prescindint de l'exigència de coneixement de català, ja ho sabem, sinó que ni tan sols ara tecnològicament és viable interactuar en català amb la sanitat pública balear.
1: La Policia Nacional ha detingut 3 homes acusats d'assaltar, pistola en mà, un habitatge a Palma on van encanonar una jove i van emmanillar i amenaçar de mort els membres de la família. Els assaltants van robar diners en efectiu i una caixa forta.
2: Els fets van tenir lloc divendres passat. Els detinguts van entrar a la casa vestits amb roba d'obra, cascos i armats. Un d'ells havia fet treballs anteriorment a l'habitatge i disposava d'informació sobre la casa.
1: En la plana estatal, el ministre d'Administracions Públiques, Ángel Víctor Torres, compareix en aquesta hora en el Congrés dels Diputats per donar comptes de la seva nova responsabilitat, el comandament únic per gestionar la crisi a Ceuta.
2: Davant el conflicte amb la ciutat autònoma per trobar un lloc per concretar les persones que entraran massivament a Ceuta, el ministre, després d'assegurar que hi ha una sintonia absoluta amb l'executiu ceutí, ha confessat que els terrenys per allotjar els migrants no eren idonis per ningú.
5: Los que proponían, vamos a tardar meses en poder habilitarlos, o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante, quiero decirlo, y además relevante.
1: Fem ara un apunt en la plana internacional. La tragèdia al Nepal deixa, de moment, 359 víctimes mortals i més de 1.500 persones desaparegudes per una gran riuada al nord del país.
2: Entre els desapareguts hi ha 4 ciutadans espanyols, segons ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. El govern nepalès apunta que l'origen de la catàstrofe ha estat un terratrèmol.
1: Així arribem a les 5:04. Tornem amb més notícies quan siguin les 6.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

L'ambient arena de foc contra el vent, escombra de mar negra encenent, les nits sense lluna. Advertint els vaixells del perill dels esculls esmolats, que els aguaiten traïdors amagats, emboscats en l'escuma. Com el vell faroner que amb llanterna de foc contra el vent escombra la mar negra encenent les nits sense lluna. Jo tinc encès un far per dur-te estalvi on trobis empar, perquè no se t'empassi la mar i et respectin les ones.

estàs a nivell que gelós. Espera el tren que passa veloç, aixecant polseguera. Vigilo amb zel de man, que res no aturi el teu camí franc i arribi sense cap entrebanc.

Nen que, carregat amb un manat de claus, ballava pel silenci de pau del barri que dormia. I cuitós feia cap colpejant la llanceta.

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: Les carreteres de les Illes es cobren una nova víctima mortal. Bon vespre, són les 7.
2: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
1: Ha estat a Menorca en un accident de trànsit a la carretera general entre Mahó i Alaior. Ramiro López, bon vespre. Què més en sabem?
3: Bon vespre, efectivament. Una dona ha mort, quatre persones han estat evacuades a l'hospital Mateu Orfila, dues dones, un home i un nadó. Tots ells es troben estables. També hi ha hagut un altre trasllat a la clínica Joaneda. L'accident s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera general a l'altura de les obres de Rafal Rubí. S'hi han vist involucrat dos vehicles i encara s'estan investigant les causes. A causa de l'accident també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Cain.
1: Gràcies, Ramiro. Tot d'una ampliarem aquesta notícia que acabem de conèixer. És dijous 27 d'agost, una jornada més marcada per la crisi migratòria a Ceuta. Balears rebutgen acollir menors migrants de la comunitat autònoma i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar. Victòria Morell, bon vespre.
4: Bon vespre, ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre una quantitat que considera insuficient.
5: Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas.
1: El govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva mentre creix la tensió a Ceuta. Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està ara al capdavant del comandament únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que diu no serà demà.
6: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
4: A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Félix Bolaños, que ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
1: I tornant a les Illes, la Policia Nacional investiga 7 persones pel disturbi registrat després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma.
4: Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si els cita a declarar els organitzadors de la manifestació. La plataforma Menys Turisme, Més Vida anuncia suport legal als acusats i critica que la investigació sobre l'actuació policial passi en mans ara de la prefectura de València, ja que diuen això pot retardar el procés.
1: I a Eivissa, d'aquí a mitja hora, s'ha convocat un sopar contra la massificació turística.
4: És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa.
1: I la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a Balears i el preu un 2,2%.
4: Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears, que tot i això quantifica en 4.050 euros al metre quadrat, una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsa, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que el de la mitjana estatal.
1: I en els esports en ciclisme, un impressionant Enric Mas frega la victòria a la sisena etapa de la Vuelta a Espanya. Xisco Ribas, bon vespre.
7: Bon vespre. L'artenenc ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa i també líder de la general, Tadej Pogačar. Enric Mas, que ha arribat als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, és ara segon a la general i es consolida com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta. En futbol, el Real Mallorca s'ha entrenat avui en les absències d'Arnau Puigmal, Sergi Darder, Don Prats, Dani Luna i Calumbà, a MotoGP, Izan Guevara competirà la temporada que ve a la categoria reina en Pramac Yamaha, i al Mundial de Piragüisme, Marcus Cooper s'ha classificat per a les finals del K4 500 metres i Alex Graneri per a les semifinals de K1 500 metres.
1: I ahir ja ens ho avançava Dani Capó. A nit ha estat una nit tòrrida, ha plogut en alguns indrets, però continua la calor. I Dani, també la vista taronja per Rissaga Menorca.
8: Bon vespre, efectivament, sí, pendents de, sobretot d'aquestes rissagues que avui ens han deixat oscil·lacions de més de 120 centímetres, metre i 22 centímetres exactament, i en vista de mà es manté la vista taronja per possibilitat d'assolir metre i mig. Per tant, encara precaució en aquest sentit. Dissabte ja canviarà la configuració atmosfèrica i ja començarem a dir adeu en aquesta situació. Demà, pel que fa al cel, molt carregat com avui, també molta calitja, pols en suspensió, podem tornar a veure aquestes quatre gotes que tornarien a venir acompanyades de fang. També haurem d'esperar dissabte per fer net el cotxe i el que vulguem, perquè dissabte, com comentam, ja canvia la situació i tornarem a tenir bastant de sol. Però fins aleshores encara tens marcat per aquest ambient molt càlid, molt feixuc i bastant carregat. El vent, a partir de demà mitjan de matí, gira mestral i, com a mínim, farà baixar una mica les temperatures a la meitat nord de les illes i també alterarà una mica la situació marítima.
1: Gràcies, Dani. I en Cultura Valldemossa celebra en aquesta hora una nova edició de l'Art de Mossa, la nit de l'art, una nit amb art, artesania i també amb música en directe. Ho explica Quico Marín, regidor de Cultura.
9: Començat amb una xaranga per poble i que convidam a tothom a una nit màgica a Valldemossa per gaudir de l'art i de la música.
1: La programació ha començat ja a les 6 de l'hora baixa, com escoltàvem, i s'allargarà fins ben entrada la nit. Ho explicarem en finalitzar aquest informatiu, minuts abans d'arribar a les 8, en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Lluís Fortesa, al control tècnic.
2: IB3 Ràdio, serveis informatius.
1: Són les 7 i 6 minuts. La Conferència Sectorial d'Infància i Adolescència ha aprovat per unanimitat destinar 25 milions d'euros per a l'atenció als infants i adolescents a Ceuta. Totes les comunitats, incloses les Balears, hi han votat a favor, Manco, Castella i Lleó, Aragó i Extremadura, on vots té les competències amb infància que no hi han participat. Les Balears, que consideren la partida insuficient, segueixen defensant que la reagrupació ha de ser la prioritat per a aquests menors.
4: La consellera de Benestar Social, Sandra Fernández, ha participat a la trobada de manera telemàtica en acabar. Ha reiterat que el govern de l'Estat hauria d'agilitzar els tràmits d'identificació dels menors que encara romanen desatesos a Ceuta després de la crisi migratòria de final de juliol. A falta de dades exactes, considera insuficient la partida aprovada.
5: Sí que se ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente, y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas para, evidentemente, pues escuchar a Ceuta y para poder aumentar pues en el futuro esta financiación.
4: A la trobada no s'ha tractat el possible trasllat de menors a altres comunitats autònomes. Tot i això, Fernández ha insistit que Balears ja no en poden acollir més i que la prioritat hauria de ser la reagrupació familiar. La Comunitat de Madrid s'oposa a debatre el repartiment i exigeix el retorn dels menors a Ceuta amb els seus familiars.
1: La ministra de Defensa de Drets Socials, Cirà Rego, fa una crida a la solidaritat i manté que la solució és el seu trasllat a la península. Actualment, el sistema d'acollida de Ceuta té 1.500 menors, entre els quals hi ha prop de 700 nines.
10: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Y al tiempo responder al desafío que tiene ahora mismo la ciudad de Ceuta. Por tanto, lo que tiene sentido es trasladar, alojar a estos niños y a estas niñas y luego, a partir de ahí, empezar con el trabajo que, como saben, tiene que ser individualizado para garantizar sus derechos.
1: De fet, el ministre d'Administracions Públiques i ara al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, en la compareixença que ha fet avui a hora baixa al Congrés, ha admès que les Balears no s'hi poden destinar més infants no acompanyats.
11: Hay comunidades que han hecho un esfuerzo histórico mayor y, por tanto, eso se computa. No tiene lógica, por ejemplo, que cuando hay una situación de contingencia, como hemos hecho, se recargue a las Islas Baleares, que no están en contingencia, pero está a punto.
1: I és que avui ha estat una jornada farcida de compareixences parlamentàries per tractar la crisi migratòria a Ceuta. El darrer en fer-ho ha estat precisament Ángel Víctor Torres per donar comptes, Maria Eugènia Quegles, de la seva nova responsabilitat.
12: Torres ha fet un repàs cronològic de totes les actuacions que el govern espanyol ha executat les darreres hores a Ceuta davant el conflicte en la ciutat autònoma per trobar un lloc per concentrar les persones que entraren massivament a Ceuta. El ministre ha confessat que els terrenys per allotjar els migrants que oferia Ceuta no eren idonis per a ningú. Així i tot, manté que hi ha una sintonia absoluta en l'executiu ceutí perquè l'objectiu, com ho diu, és que les persones que entraran nedant el 30 de juliol tornin al Marroc. Però no és senzill. La senadora popular Cristina Díaz lo ha rebatut.
6: Afirmar que todos pueden ser devueltos sin su voluntad de manera inmediata, de la noche a la mañana, es falso. Es una imprudencia, es una temeridad, es una mentira y, por tanto, quien lo afirma a sabiendas sabe que eso no es posible. Ni se ha hecho nunca, ni se hace, ni se podrá hacer.
13: Nadie le ha pedido que actúe al margen de la ley ni que los devuelva esta misma noche. Le exigimos que tramite los expedientes, utilice todos los instrumentos legales y ejerza toda la presión diplomática que pueda sobre Marruecos.
12: En aquesta comissió parlamentària mixta, Congrés i Senat, en la qual ha comparegut Torres, s'han fet moltes incidències en com Espanya es relaciona amb el Marroc, fins al punt que el senador de Vox, José María Sánchez, pensa que hi ha una qüestió oculta inconfessable.
14: ¿Es tan tonto y tan incompetente el presidente del gobierno? No. Hay que buscar una explicación política superior. Traición. Hay alguna connivencia inconfesable con Marruecos, la que sea, yo no lo sé. Ni soy Sherlock Holmes ni lo puedo investigar. Yo no lo sé. Hay una connivencia. Urge la aplicación del artículo 102.2 de la Constitución, que esta Cámara ejerza la acusación contra el presidente del Gobierno por traición.
1: El govern a l'unisson s'ha posat al costat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, sobre els avisos o no del Servei d'Intel·ligència. El ministre de Justícia insisteix que l'Estat no tenia informació que fes preveure l'entrada de 70.000 immigrants a Ceuta creuant la frontera marítima, tal com va passar els dos darrers dies del mes de juliol.
12: Bolaños assegura que el govern espanyol no tenia informació prèvia precisa de la magnitud de l'entrada massiva de migrants a territori espanyol, però sobretot nega que hi hagi la mà oculta del Marroc al darrere. Demana als grups polítics que no acusin sense proves.
15: No existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o haya impulsado la entrada masiva de personas en la frontera de Ceuta el 30 y 31 de julio. No existe ninguna evidencia. Esto de lanzar insidias, sospechas sobre un gobierno de un país vecino con el que hay que cooperar y con el que hay que tener buenas relaciones de vecindad, esto yo creo que no es un buen camino.
12: Aquesta reflexió no ha convençut el grup parlamentari a tenor de la resposta de la popular Cuca Gamarra.
16: Ni reforzó la frontera, ni aumentó las plantillas, ni proporcionó más y mejores recursos a quienes defienden nuestras fronteras. Lo que hicieron ustedes fue cruzarse de brazos y mirar hacia otro lado.
1: La compareixença de la responsable de la cartera, Mònica García, també ha estat força tensa. La ministra de Sanitat ha negat que l'atenció sanitària a Ceuta hagi estat mai col·lapsada.
12: De fet, ha assegurat que des del primer dia l'Hospital Universitari de la ciutat hi ha hagut sempre un centenar de llits lliures per si s'havien de menester. No hi ha hagut cap sortir sense atendre cap cita mèdica cancel·lada ni cap intervenció quirúrgica anul·lada o retardada.
1: García reitera que l'única manera de mantenir la situació controlada és tenir els migrants ben allotjats en unes condicions, diu, òptimes d'higiene, hidratats i ben alimentats.
12: Ha reiterat el PP que demani que es confini la població marroquí per evitar que es propaguin malalties, perquè és una mesura, ha dit, il·legal i contraproduent. I ha demanat a Vox que aturi amb els discursos xenòfobs que creen un alarmisme, diu, injustificat.
17: El uso del término sarnoso, tuberculoso, o algún editorial de algún libelo ultraderechista que dice sarna, sida y locura vinculándola a la inmigración, sí, es profundamente injusto y profundamente xenófobo. Mis palabras defienden a la población ceutí del alarmismo.
12: La portaveu popular li ha etzibat que el que fa la seva formació és escoltar els professionals sanitaris de Ceuta, que diuen que sí, estan saturats i que demanen més vacunes. Tot i així, la ministra ha anunciat que la setmana que ve es començaran a vacunar els migrants per evitar la propagació de malalties infeccioses.
1: I precisament demà hi haurà tres noves compareixences per aquesta crisi migratòria de Ceuta, serà al Congrés.
12: A les 9, el ministre de l'Interior, Fernández Grande Marlaska. A les 12, serà el torn del ministre d'Afers Estrangers, José Manuel Álvarez. I ja al capvespre, a les 4, tancarà la jornada la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
1: Tot això quan continuen els episodis de tensió a Ceuta, els veïns han tornat a manifestar-se per tercera jornada consecutiva en protesta contra la gestió del govern. Reclamen recuperar la normalitat a la ciutat autònoma.
4: D'altra banda, els episodis de disturbis i altercats viscuts a nits han deixat 12 persones migrants detingudes per presumptament apedregar diversos militars quan es dirigien a un punt de vigilància en un vehicle militar.
1: Aquest episodi ha marcat la Comissió Mixta de Seguretat Nacional sobre la gestió a Ceuta. El ministre, al capdavant del Comandament Únic, Ángel Víctor Torres, ha fet una crida a la convivència mentre que el PP demana més contundència.
4: Torres ha condemnat qualsevol forma de violència, també els atacs que han patit les persones musulmanes a la ciutat autònoma, així com organitzacions voluntàries com Creu Roja durant el repartiment d'ajuda humanitària. El ministre ha convidat el PP i Vox a promoure un missatge de no a la violència, mentre que la senadora popular Cristina Díaz demana que es posicioni sobre l'agressió als militars.
6: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo. Pero yo lo que quiero es que hoy se entregue la comida y que hoy los voluntarios de Cruz Roja estén seguros. Por cierto, son personas de Ceuta, son de su misma ciudad autónoma que están ejerciendo un trabajo excelente, magnífico, como las fuerzas y cuerpos de seguridad, también los que han sufrido este ataque, con los que me solidarizo, estos militares y el resto.
13: Sobre la violencia, yo la he condenado, lo he hecho desde el principio, desde el minuto uno. Pero ustedes saben lo que no han condenado, no he oído ni una sola palabra de condena hacia los militares que hoy han sido agredidos en Ceuta. También merecen su condena, su reconocimiento y su protección.
1: Tot plegat, el darrer informe de la Fiscalia de Ceuta assenyala que s'han incrementat els delictes contra el patrimoni a la ciutat i s'han enregistrat 16 agressions sexuals, la majoria menors.
4: La fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, ha anunciat que reforçaran els serveis amb 3 fiscals procedents de la península.
18: En el último informe que hemos recibido se habían registrado 16 agresiones sexuales con 17 víctimas. Ojo, 16 de ellas mujeres, la mayoría menores de edad, lo que determina claramente que estamos hablando de una especial vulnerabilidad de los migrantes menores que pertenecen al sexo femenino, que son mujeres.
4: El Ministeri de Justícia també ha aprovat el primer jutge de reforç per a la ciutat autònoma a petició del Consell General del Poder Judicial. Així ho ha informat el ministre Félix Bolaños a través d'un missatge publicat a la xarxa social X.
2: Segueix la calor. Necessites vacances sense sortir de Mallorca? Aprofita el final d'agost i fes una escapada en família o en parella al Green Garden Apart Hotel de Cala Rajada. Tot inclòs, piscines i diversió per a totes les edats. I a més, amb l'arena fina i blanca de Cala Agulla a només una passa. Tu desconnectes, els altres gaudeixen. Descobreix l'oferta especial amb fins a un 20% de descompte per a residents a gardenhotels.com. Garden Hotels and Resorts, les teves vacances més a prop que mai.
19: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.

0: Policia Nacional acusa 7 persones pel disturbi registrat després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma. L'informe policial conclou que els agents que varen dur a terme càrregues policials haurien estat objecte de llançaments de pedres, llaunes i pals. Un fet que neguen els organitzadors, que consideren que la policia intenta culpar els manifestants de la seva actuació violenta. La plataforma Menys Turisme Més Vida ha anunciat suport legal als 7 investigats per desordres públics i danys.
1: La recerca se sustenta en material audiovisual recopilat durant els aldarulls, entre els quals figuren imatges obtingudes mitjançant drons de la policia, vídeos dels enfrontaments i gravacions realitzades amb telèfons mòbils. La Policia Nacional ha remès l'informe a l'autoritat judicial competent, qui continuarà amb la investigació i decidirà si cita a declarar els 7 investigats. Pel que fa a la investigació sobre l'actuació dels agents, que van deixar, per cert, diversos ferits i que ha de determinar si l'actuació dels policies va ser injustificada, ha passat en mans de la Prefectura Superior de la Policia de la Comunitat Valenciana, regió d'on provenien les unitats desplegades durant la protesta. 8 persones varen resultar ferides lleus, algunes de les quals varen haver de ser hospitalitzades. Entre els ferits hi havia un fotoperiodista que documentava la manifestació.
0: La plataforma Menys Turisme Més Vida parla d'un procés poc transparent, critica que el fet que es derivi la Prefectura de València retardarà el procés perquè quedin impunes.
1: El portaveu Dani Comas denuncia que, malgrat que hi pogués haver alguna actuació violenta entre els manifestants, la força i la violència de les càrregues policials van ser injustificades.
2: Els llançaments se varen produir, però també volem remarcar que el que se va produir també varen ser cops de porra, que varen ferir fins a 25 persones, se varen obrir caps, se va agredir a un fotoperiodista que estava fent la seva feina. Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
1: Els organitzadors de la manifestació continuen amb els tràmits per poder presentar una demanda col·lectiva contra l'actuació policial.
0: Imputacions que coneixem a 2 dies de la cadena humana organitzada a Palma per tornar a protestar contra la massificació turística, el mateix dia en què a Eivissa també hi ha convocada una sindriada popular per reclamar un canvi de model turístic i econòmic a l'illa. Es durà a terme diumenge a la platja de Cala Saladeta, una de les més concorregudes en una temporada alta a Sant Antoni de Portmany. Abans, però, els veïns de la Marina de Vila faran d'aquí a manco d'un quart d'hora un sopar en contra de la massificació turística. Una iniciativa semblant a la del sopar a la fresca organitzat a nit al Passeig del Born de Palma, on es varen arribar a congregar 600 persones. Ens explica Ana Fernández.
3: Protestar per la situació de massificació turística que es repeteix cada any a l'illa i reclamar el dret dels eivissencs a gaudir de les platges durant els mesos d'estiu. És l'objectiu de l'Associació de Joves d'Eivissa, segons explica la seva presidenta Marga Torres, amb l'organització d'una xindriada popular aquest diumenge a partir de les 8 del matí a Cala Saladeta.
4: Reclamar més espais i més platges per a residents i per als treballadors, perquè trobam que estem en un model turístic caduc, que ja no hi ha més espai, ja no hi cabem més, i se mos està tirant fora.
3: I avui, a la zona del monument als hippies, al barri de la Marina de Vila, un grup de veïns s'ha convocat fartes un sopar popular al carrer en contra de la transformació dels barris per la saturació turística. Una trobada que tindrà lloc a partir de les 7:30 de la tarda i que, segons s'han explicat a través de les xarxes, és per reivindicar l'ús de l'espai públic com a lloc de trobada, convivència i comunitat. Tornar a estar al carrer, no com a consumidors, sinó com a veïns.
0: I la Policia Nacional ha detingut 450 persones a Palma durant l'operació estiu, 200 de les quals han estat detencions in situ al districte de la platja de Palma. Els delictes que més es repeteixen són els furts i robatoris, encara que minven per mort de les mesures preventives. Neus Pericàs.
5: El cap de grup operatiu de resposta de la Prefectura Superior de la Policia, Javier Martín de la Torre, ha destacat que el fet de començar l'operació el mes de maig i no el juliol ha permès fer labors de prevenció de delictes. Els delictes de furts i robatoris amb violència, tot i ser els més habituals, han minvat respecte a l'any passat.
6: Y de la operación verano, pues muy satisfactoria. Está siendo prácticamente un verano, diría casi histórico, con una bajada, sobre todo en hurtos y en robos con violencia, La verdad que la tendencia es acusada.
5: Aquests fets delictius han caigut un 10%, segons ha comentat De la Torre. En canvi, el delicte que està sent el repte d'enguany és el de robatoris dins vehicles. Aquest fet s'atribueix a les balises B16, un nou objecte d'interès.
7: Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: El preu de l'habitatge a les Balears duplica la mitjana estatal, tot i que baixa el mes de juny i se situa als 4.050 euros al metre quadrat. També baixa la compravenda d'habitatges. Són dades oficials del Col·legi de Notaris de les Illes Balears que apunten que concretament els pisos s'han abaratit un 2% a les illes. En total, el sisè mes de l'any s'ha tancat amb poc més de 1.160 operacions, més d'un 11% manco que el mateix mes del 2025.
1: És una tendència a la baixa que Tinsa ja apuntava la setmana passada als nuclis costaners i que, segons han constatat els notaris, s'estén cap a altres municipis. Les dades de les illes contrasten, però, amb les registrades a l'àmbit estatal, on el preu dels habitatges ha continuat a l'alça, un fet que ha suposat un 8,8% d'increment anual. Tot i això, les Illes Balears segueixen sent una de les comunitats amb el metre quadrat més car. En total, a tot el territori espanyol, el juny es varen registrar més de 67.500 compravendes, un 4% manco que l'any passat.
0: Tot i aquesta caiguda mínima del preu de l'habitatge que vos explicam a l'informatiu Vespre, els preus continuen sent desorbitats i molta gent no pot accedir a una casa. En aquest sentit, la plataforma d'Afectar per la Hipoteca fa una crida a institucions i propietaris de pisos per aconseguir un immoble digne per una dona de 65 anys que viu al carrer. És Pilar López. Està malalta i és víctima de violència de gènere. Ha parlat amb ella Carme Moreno.
8: López denuncia que fa dos mesos que viu en un cotxe al carrer després de ser desnonada. A causa de la malaltia que pateix, necessita cures diàries, du bolquer i es dutxa a la platja. López lamenta que la situació d'exclusió residencial que pateix li impedeix poder cuinar la dieta que necessita i fer-se les cures com toca.
9: La Caixa vendió el piso en Fondo Buitre. El Fondo Buitre estuvo asediándome y amenazándome y con propuestas de que cogiera 60.000 euros. Después pasó a que cogiera 3.000 euros y abandonara la vivienda. Vivo desde hace dos meses en la calle con un coche viejo, que es el único techo que tengo para protegerme.
8: La portaveu de la PA, Àngela Pons, explica que l'entitat cerca una alternativa habitacional per la dona que es troba en una situació de vulnerabilitat màxima. És per això que fa una crida a les institucions i particulars per aconseguir un habitatge digne per la dona.
10: Tenim una obligació digna de proveir-li d'una vivenda, a part de que la llei de vivenda balear obliga en el govern balear a que aquesta senyora tingui una alternativa habitacional i sobretot una vivenda en la que pugui netejar-se, arreglar-se aquest problema de sistema.
8: Una de les opcions que planteja la PA és que la dona obtingui una plaça en un hospital sociosanitari on podria ser atesa de la seva malaltia.
0: I ampliem ara la notícia de darrera hora sobre l'accident de trànsit a Menorca. Ho dèiem en començar, una dona ha mort en un accident de trànsit a la carretera general de Menorca, al quilòmetre 7, a l'altura de les obres de Rafal Rubí. Es tracta d'un ocupant d'un vehicle en el qual hi viatjava una família colombiana resident a Mercadal i que ha volcat a la vorera.
1: Els bombers han acudit per poder treure la resta dels ocupants del vehicle que han estat traslladat a l'Hospital Mateu Orfila. Dues dones de 34 i 47 anys, un home de 45 i un nadó de 21 mesos. Tots ells es troben estables a urgències. Hi ha hagut un altre vehicle implicat, en ell viatjava una parella. Un d'ells ha estat evacuat a la clínica Joanada. Encara es desconeixen les causes, les zones troben obres i hi havia diferents elements de formigó protegint un desnivell que podrien estar involucrats i que havien estat desplaçats. A causa de l'accident, també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Cain.
0: I avui hem conegut que s'ha interposat una multa d'entre 1.000 i 6.000 euros per un taxi de Palma que treballava a Eivissa sense l'autorització necessària. La policia local, amb el Servei d'Inspecció de Transports, han estat els qui han detectat aquest cas.
1: L'Ajuntament i el Consell d'Eivissa avisen que reforçaran aquests controls durant la temporada turística per combatre l'intrusisme i protegir els professionals que treballen legalment. El 2025 ja es va detectar un altre taxi, en aquest cas de Barcelona, que operava de manera il·legal també a la illa Pitiusa.
0: I tres dies després de l'incendi de l'edifici a Can Picafort, al municipi de Santa Margalida, els agents de la Policia Científica de la Guàrdia Civil han inspeccionat l'immoble.
1: Sembla que l'interior dels pisos superiors no s'hauria vist afectat per les flames, però en canvi la planta baixa i el soterrani han quedat totalment destrossats. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Santa Margalida, Joan Monjó, ha reclamat que es torni a obrir un parc de bombers a Can Picafort.
11: Vàrem intervenir el màxim aviat possible que vàrem poder, però la veritat, Can Picafort ni Platja de Muro comptam amb el centre de bomberos. Els bomberos vàrem venir d'Alcúdia, és un puesto molt allunyat.
1: L'Ajuntament de Santa Margalida ha reallotjat 11 veïnats en establiments hotelers. Els propietaris confien començar les feines per apuntalar l'edifici com més aviat millor.
0: I ho dèiem en els titulars, Menorca continua en vista taronja per risc de rissaga. Durant el matí s'han produït algunes oscil·lacions de la mà que no han generat situacions de risc. Ja fa dos dies que es manté l'avís, que es perllongarà també a divendres i dissabte. Per això, Ciutadella, les platges isen la bandera groga per precaució, ho explica el socorrista Alejandro Sánchez.
12: La gente no entiende cómo en el Mediterráneo puede haber mareas, porque en el Mediterráneo no hay marea. Pero sí que tenemos este fenómeno aquí en Ciudadela o en la zona de Ciudadela, que sí se lo explicamos.
0: Les oscil·lacions avui podran arribar al metre i mig d'altura.
7: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: Són les 7:30, nova víctima mortal a les carreteres de les Illes. Ha estat a Menorca en un accident a la carretera general entre Mahó i Alaior.
1: Una dona ha mort i 4 persones han estat evacuades a l'Hospital Mateu Orfila. Dues dones, un home i un nadó, tots ells es troben estables. També hi ha hagut un altre trasllat a la Clínica Joaner. De l'accident s'ha produït al quilòmetre 7 de la carretera general a l'alçada de les obres de Rafal Rubí. S'hi han vist involucrats 2 vehicles i encara se n'investiguen les causes. Atenció, per cert, perquè a causa de l'accident també s'ha hagut de tallar el trànsit de la carretera general i desviar-lo cap al camí d'en Cain.
0: Les Balears rebutgen acollir menors migrants de Ceuta i el govern defensa retornar-los a l'origen per a la reagrupació familiar.
1: Ho ha dit la consellera Sandra Fernández durant la conferència sectorial d'infància que ha aprovat el repartiment de 25 milions d'euros per atendre'ls, una quantia que considera insuficient.
13: Sí que s'ha puesto de manifiesto y el primero que lo ha hecho ha sido el consejero de Ceuta, que esta financiación era completamente insuficiente y así lo hemos reclamado también las otras comunidades autónomas.
0: El govern espanyol manté que els migrants han de tornar al seu país, però es nega rotundament a una deportació massiva mentre creix la tensió a la ciutat autònoma.
1: Durant les compareixences al Congrés, el ministre Ángel Víctor Torres, que està al capdavant del comandament únic, ha promès que recuperarà la normalitat, tot i que no serà demà. Per això fa una crida a la convivència.
14: Lo que ocurre en las calles de Ceuta, el llamamiento a la convivencia y a la no violencia también es importante decirlo.
1: A banda de Torres, també hi han comparegut la ministra de Migració, la de Sanitat, Mònica García, que nega el col·lapse als hospitals de Ceuta, i el de Justícia, Fèlix Bolaño, que ha reconegut que no tenien dades prèvies de la magnitud de l'arribada massiva de migrants a la ciutat autònoma.
0: I la Policia Nacional investiga 7 persones pels disturbis registrats després de la manifestació de dia 26 de juliol a Palma.
1: Ho fa per desordres públics i danys pel llançament d'objectes als agents. Un jutge haurà de determinar si els cita a declarar. La plataforma Menys Turisme, Més Vida demana que s'investigui també la violència de les càrregues policials que ara ha passat en mans de la Prefectura Policial de València. Dani Comas n'és el portaveu.
2: Qui ha d'estar imputat és la Policia Nacional, que és qui va fer les càrregues violentes contra els manifestants que estaven manifestant de forma pacífica durant tot el recorregut, i si va haver disturbis va ser perquè hi havia antidisturbis allà.
0: I a aquesta hora a Eivissa comença el sopar La Marina de Vila contra la massificació turística.
1: És un acte previ a la cindriada de diumenge a Cala Saladeta per reclamar un canvi de model turístic i econòmic per l'illa.
0: Durant l'informatiu vespre també vos hem explicat que la compra d'habitatge baixa un 11,5% al juny a les Balears i el preu un 2%.
1: Són dades del Col·legi de Notaris de les Balears que, tot i això, quantifiquen 4.050 euros al metre quadrat, una tendència a la baixa que avançava la setmana passada a Tinsa, que es dona als nuclis costaners i que els notaris han constatat que s'estén a altres municipis. Tot i això, el preu del metre quadrat a l'arxipèlag continua sent el doble que la mitjana estatal.
0: Passen 3 minuts de les 7 i mitja. Moment pels esports.
7: Informatiu Vespre. Esports.
0: Esports que, Xisco Ribas, començant parlant avui de ciclisme, perquè un impressionant Enric Mas frega la victòria a la sisena etapa de la Vuelta a Espanya.
15: El ciclista mallorquí ha finalitzat segon i ha competit roda en roda amb el guanyador de l'etapa d'avui i també líder de la classificació general, Tadej Pogacar. Enric Mas ha firmat una actuació brillant a la sisena etapa de la Vuelta, disputada entre Alcossebre i Castelló, arribant als darrers quilòmetres amb opcions de victòria, però finalment l'eslova s'ha imposat a l'esprint final. Escoltàvem Enric Mas.
16: Bueno, un dia que hemos podido sacar una renta que en Andorra no se pudo sacar. Ya dije que el calor me iba muy bien y hoy hacía mucho calor. Bueno, ya habéis visto que en el sprint poco tenía que hacer, pero bueno, Poggi es Poggi y nosotros pues tenemos que ir día a día y como habéis dicho, estoy segundo en la general y poco a poco pues nada, me voy sintiendo bien y gracias al equipo.
15: Ho sentiu, amb aquesta gesta, Enric Mas és ara segon a la general, a 3 minuts i 34 segons del líder Pogacar, consolidant-se també així com la gran alternativa al domini de l'eslova a la Vuelta a Espanya. En futbol, el Reial Mallorca s'ha tornat a entrenar avui a Son Bibiloni després de gaudir del dia de descans i ha fet amb moltes baixes. A la sessió matinal no s'ha exercitat Arnau Puigmal, que va acabar amb molèsties diumenge, ni tampoc Sergi Darder, que podria ser baixa per al proper partit, i tampoc Adon Prats, Dani Luna ni Calumba Júnior. D'altra banda, Mateu Jaume s'hi ha estat sota les ordres del tècnic Lluís García. El defensa de Petra s'ha entrenat amb el grup, tot i que vol partir un altre equip per gaudir així de minuts. I el darrer arribar, Alberto Moreno, ha completat avui el seu primer entrenament com a jugador del Reial Mallorca. El jugador sevillà, que ja està oficialment inscrit a la Liga Hypermotion, podria debutar aquest diumenge a Sant Moix contra el Ceuta. I dos a punt més de futbol balear. A la segona federació, el Poblense ha fitxat el defensa central Aldo Guan, amb experiència en categories nacionals i que ja coneix l'illa després de passar pel Mallorca. I l'Atlètic Balears ha anunciat que ja ha arribat als 2.000 socis. A la primera divisió, el Real Madrid es va imposar ahir per 4-1 a la Real Societat, en hat-trick de Kylian Mbappé i un altre gol de Vinícius. Un partit corresponent a la primera jornada i que va suposar el retorn de Mourinho al Bernabéu.
17: Primer partit en el Bernabéu, tranquilo. Ja no estoy para muchos nervios y tensión antes de los partidos. Son tantos ya. Pero me gustó mucho. Hoy es la primera vez que estoy en el nuevo Bernabéu. Primer tiempo difícil para nosotros, difícil en el sentido de no estábamos encajando en la presión y la Real Sociedad sin crear. Pienso que el gol es el único tiro en puerta que han hecho en primer tiempo.
15: I avui es tancarà la primera jornada de la primera divisió amb els darrers dos partits. A les 8:30, Celta de Vigo contra Osasuna i a les 9 del vespre, Barça contra l'Atlètic Club. I a la Champions League, fa uns moments s'ha realitzat el sorteig de la fase Lliga, una competició

0: el 3-1 aconseguit a l'anada. Parlem ara de bàsquet perquè l'Azul Marino ja ha encetat la pretemporada d'un nou curs en què debutarà la màxima categoria del bàsquet nacional femení i ho farà amb una plantilla molt de potencial i un projecte ben ambiciós. Tot i així, l'entrenador Alberto Antuña encara no té a la seva disposició jugadores com Alba Torrens o Alima Dembélé, que estan concentrades en les seves seleccions per a disputar el proper Mundial. Antuña, el tècnic, està molt satisfet a la confecció de la plantilla.
1: Creo que el equipo se construyó bastante pronto, pudimos entrar en el mercado antes, yo creo que el resto, y eso ha significado también que hemos podido, bueno, hacer un equipo muy competitivo, conseguir jugadoras que en un principio parecían casi inviables para un proyecto como el nuestro, así que ahora ya con ganas de tenerla a todas aquí, empezar a que ese roster, ¿no?, potente se consiga hacer un equipo.
0: I a la primera FEP, el Palmer Bàsquet ha presentat avui la seva campanya d'abonaments. Els preus oscil·len entre els 120 euros de les renovacions i els 140 pels nous socis. Escoltam el president del club, Vicenç Palmer, parlant just d'això.
2: Hemos analizado para poner precios pues todo, cómo está el mercado, ¿no? Y creo que los precios que ponemos en general pues son muy competitivos para la categoría. Hay que entender, y los aficionados yo sé que les consta que no entienden, para ir a ver un partido de primera FEP donde ya muchas veces verán pues equipos de ACB, pues se tiene que poner en valor.
0: I el bàsquet Menorca ha tancat la contractació del base serbi Aleksandar Zvetković, un jugador de primer nivell que ha passat pel Betis, l'Estrella Roja, el Partizan o l'Estudiantes, on precisament va coincidir amb l'ara el seu nou entrenador Javi Zamora. I la MotoGP tindrà un nou pilot balear perquè Izan Guevara competirà la temporada que ve a la categoria reina. Serà amb el seu equip actual, el Pramac Yamaha, i es convertirà en el quart pilot balear a disputar un mundial a la màxima categoria del motociclisme. Actualment, el de Saint Deotaria és segon al mundial de Moto2 a 42 punts i mig del líder, Manu González. I acabant la informació esportiva d'avui vespre, parlant de piragüisme, perquè el Mundial que es disputa a Poznan, Polònia, Àlex Graneri ha aconseguit la classificació per a les semifinals de K1 500 metres després de finalitzar segon avui a la quarta sèrie. La victòria ha estat per a l'austríac Timon Maurer, que s'ha imposat per una sola centèsima al Palmassà. D'altra banda, Marcus Cooper ha aconseguit passar les finals del K4 500 metres, mentre que Adrián Castaño no ha tingut sort i ha perdut una plaça per a la final al darrer metre.
3: Gràcies, Xisco. De 9 minuts per arribar a les 8.
4: En aquestes illes tenim moltes coses, però tenim poca aigua. Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
5: Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.

0: El sindicat d'infermeria acusa la consellera de Salut de minimitzar els problemes del servei d'urgència a l'Hospital Can Misses d'Eivissa. Denuncien que els pacients han d'esperar fins a 12 hores per ser atesos.
1: Les infermeres diuen que no poden assumir aquesta pressió assistencial i demanen més personal i també que reforci el servei de pediatria. La consellera de Salut, Manuela García, defensa que es treballa en col·laboració amb els professionals sanitaris per millorar el servei.
2: Son tiempos de espera que están más o menos en la misma línea. ¿Eso quiere decir que no haya que trabajar? Sí, sí que hay que trabajar, y por eso estamos intentando pues homogeneizar y sobre todo facilitar que haya determinados procesos, como dices, pediatría o como haya algún otro tipo de especialidad, que sean más frecuentes y que puedan bajar rápidamente al servicio de urgencia porque ya estén allí a la hora de valorarlo.
0: Precisament el sindicat d'infermeria, el SATSE, prepara mobilització per als pròxims mesos a totes les illes. Entre les seves reivindicacions reclamen

0: millores salarials i de conciliació. El sindicat lamenta que aquesta legislatura hi ha hagut, diu, zero negociació amb el col·lectiu per part de la Conselleria de Salut. Ens ho explica Carme Moreno.
1: El secretari general del sindicat SATSE a les Illes, Jorge Tera, diu que encara s'han de definir les mobilitzacions, però assenyala que les infermeres no estan disposades a fer una vaga indefinida com si han fet els metges, però no descarten, diu, aturades parcials o manifestacions per coçar el malestar del col·lectiu que, diu, et sent abandonat.
2: Entonces, una legislatura de abandono absoluto, total, completo de las enfermeras, de las condiciones de trabajo y de las condiciones retributivas de las enfermeras, y donde todo el dinero, todo el crecimiento salarial ha ido a parar a la categoría de médicos, por una parte, y por otra parte, a homologar retribuciones de abajo hacia arriba.
1: Tera no entén per què Salut no accepta millorar el ton de feina a les infermeres de Mallorca, com s'ha fet amb les treballadores dels hospitals de Menorca. I a Eivissa lamenta també que les infermeres dels hospitals estan mal pagades i critica que no se'ls ha aplicat una millora que es va acordar l'anterior legislatura.
2: Firmamos un acuerdo en el que hablábamos de que el valor de la hora de noche, de festivo y de turnicidad de las enfermeras se tenía que homologar, por ejemplo, al que perciben las del 061, que es más alto que el que perciben en el hospital. Y tenía una fecha de efecto de primer trimestre de 2024. La administración de ahora se ha negado rotundamente a implementar ese acuerdo, diciendo que si aquello fue una medida electoralista, pero han implementado todas las medidas que llevaba ese acuerdo que afectan a los médicos.
1: Segons Tera, la manca de infermeres aquesta estiu ha afectat sobretot els serveis d'urgències dels hospitals.
0: I encara de l'àmbit laboral, UGT xifren el 100% del seguiment de la vaga a la Canera Municipal de Son Reus a Palma, començada de dilluns en protesta per la precarietat de les instal·lacions. El sindicat denuncia ingerències per part de responsables de medi ambient de l'Ajuntament.
3: Ho qualifiquen d'esquirolatge perquè diuen accedeixen a les instal·lacions per fer tasques pròpies dels treballadors en vaga per tal de minimitzar els efectes de les aturades. També els acusen de difondre falsedats entre la plantilla perquè es facin enrere en la reivindicació. UGT reclama una reunió amb el consistori per abordar el conflicte. És Juan José del Teso, responsable del Servei Públic de Balears d'UGT.
4: La empresa sí ha trasladado al Ayuntamiento 4 registros de entrada en el que entre uno de ellos habla de las medidas de prevención que van a empezar ya a cometer y otro en el que están recordando que si viene una modificación del contrato actual sería una vía para la solución del conflicto y sin embargo el Ayuntamiento con nosotros no está teniendo ningún tipo de interlocución ni nos está proponiendo ningún tipo de salida.
0: I atenció si sou autònoms perquè aquesta informació vos interessa perquè a partir de demà es podran demanar la compensació de les quotes durant les baixes mèdiques. També entrarà en funcionament l'oficina de l'autònom que oferirà informació i suport als més de 100.000 treballadors per compte propi de les Illes.
3: La línia d'ajudes està dotada en 600.000 euros per compensar les quotes de la Seguretat Social que els autònoms abonen durant els dos primers mesos d'una baixa laboral. Cobrirà fins a un màxim de dues mensualitats amb un límit de 800 euros per beneficiari.
5: El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
0: A Sant Antoni de Portmany, la festa egípcia del passat 13 d'agost, en la qual es va emprar unes 170 tones d'aigua a la pedrera de Can Coix, ha desfermat l'atenció avui en el Pla Municipal d'Ani Manau.
6: El grup socialista denuncia que la memòria tècnica està plena de referències a la paraula water, aigua en anglès, i ha afegit que encara hi ha restes de ciment i formigó en una activitat qualificada d'innòcua. Raúl Díaz es regidor del PSOE.
7: La propia memoria contemplaba desbroce, nivelación del terreno, retirada de piedras, zanjas y maquinaria pesada. Por cierto, no sé si usted ha estado allí después del evento. Yo sí que he estado y le aseguro 500% que ahí no se usó, aparte, bueno, que ahí se usó, aparte de mucha water, cemento y hormigón.
6: El batlle de Sant Antoni, però, continua defensant que el consistori no tenia coneixement previ de l'ús de l'aigua real per a la llacuna projectada. És Marco Serra.
8: La memoria descriptiva no detalla que se fuera a crear un lago con agua real, ni especifica sus dimensiones, ni indicaba la cantidad de agua que se pretendía utilizar. Por tanto, que en un plano escenográfico aparezca la palabra water no equivale a informar claramente al ayuntamiento que se van a utilizar ciertas cantidades de agua para crear una instalación de estas características.
6: Una altra festa privada, la del dia de l'eclipsi a la platja de Serenal, i la manca d'agents de policia local en el dispositiu d'aquella jornada han centrat també la sessió plenària. Els socialistes han demanat la dimissió de la primera tinent d'alcalde, que s'ha defensat del que considera que podrien ser injúries i calúmnies.
0: I la connexió entre la desalinizadora de Ciutadella i el depòsit d'Escaragolí és cada vegada més a prop.
3: El govern ja ha publicat al BOIP la relació de 33 finques que hauran de cedir alguns terrenys per fer aquesta nova canalització a través de cessions de pas, permisos temporals o expropiacions. Actualment, la desalinizadora abasteix els depòsits d'Artruig i Son Blanc i només funciona a la meitat de la seva capacitat. Aquesta nova infraestructura anunciada a finals de 2025 permetrà reforçar la distribució al municipi i dependre menys dels aqüífers.
0: I demanar al govern més finançament per a la residència i el centre de dia, agilitzar la cobertura de la plaça de l'inspector de turisme o prohibir els aterratges d'helicòpters privats són algunes de les propostes que s'han aprovat per unanimitat al ple del Consell de Formentera. Regina Mayans.
9: 1,5 milions d'euros és el que suposen els salaris dels treballadors de la residència i del centre de dia de Formentera, una despesa davant la qual l'illa demanarà més finançament al govern. Sentim el portaveu de Saunió, Hugo Martínez.
10: Para mantener el número de personal que tiene que haber, efectivamente se necesitan recursos económicos.
9: D'altra banda, la plaça de l'inspector de turisme actualment es troba vacant.
10: Nos encontramos dificultades de conseguir personal en este área.
9: I per això els socialistes demanen agilitzar el procediment per cobrir-la, ho explica el conseller Esteve Portes.
11: La manca d'aquest inspector o d'aquests inspectors que hi havia hagut fins ara genera una repercussió negativa sobre l'illa de Formentera i sobre la qualitat del turisme.
9: Una mesura que ha tingut el suport de tots els grups i del conseller no escrit Llorenç Còrdova.
12: El que toca és posar-se les piles, que és ara en agost-setembre, no en desembre.
9: I a la qual fins i tot gent per Formentera hi afegeix propostes temporals. Ho explica el conseller Rafa González.
13: Es pot mirar a internet, es poden mirar anuncis, es pot anar a acompanyar tècnics amb policia local o amb Guàrdia Civil.
9: I fan una altra proposta relativa en aquest cas als aterratges d'helicòpters privats a l'illa.
13: Vien el mes de març una empresa buscant espais a la Mola, oferint sous en els propietaris dels terrenys perquè es poguessin produir aquests aterratges. Som coneixedors de com a mínim dos aterratges en el mes de juliol. El ple desconsell es pronunciï rebutjant aquests aterratges i enlairaments a Formentera.
9: Una mesura que també ha tingut el vistiplau de la resta de grups.
0: 10 minuts per arribar a les 8. Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. Un incendi ha obligat a evacuar el poble del Saler a València i diversos càmpings. El foc s'ha declarat avui migdia a un parc natural de la zona.
3: L'Ajuntament de València ha habilitat autobusos municipals per a traslladar els veïns. L'evolució del fum també ha obligat a desallotjar una platja propera a la zona.
0: Precisament, el govern espanyol destinarà una línia de subvencions de 80 milions d'euros per a municipis de repte demogràfic que podran destinar-se, entre altres actuacions, a la recuperació de les zones afectades pels incendis forestals aquest estiu.
3: Ho ha anunciat la vicepresidenta tercera i ministra per a la transició ecològica i repte demogràfic, Sara Gessen, durant la seva visita a l'embassament de San Juan en la localitat madrilenya de Pelayos. De la pressa, Agen ha explicat que les ajudes aprovades aquesta setmana pel Consell de Ministres estaran destinades a projectes de reactivació del territori, gestió forestal i adaptació, així com també actuacions en zones afectades per incendis.
0: I a Zamora investiguen un capellà per presumptes abusos sexuals a menors i l'aparten del sacerdoci.
3: El bisbat ha apartat temporalment el capellà del seu càrrec i de qualsevol treball que impliqui contacte amb menors i ha oferit la seva col·laboració a les autoritats.
0: I en internacional, les autoritats del Nepal eleven a prop de 400 les víctimes mortals de la riuada al nord del país i a més de 1.500 els desapareguts.
3: El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha informat de 4 espanyols desapareguts.
14: Y hago un llamamiento a todos los españoles, a sus familiares, amigos que sepan que están o han estado en la zona siniestrada, para que entren en contacto con los teléfonos de emergencia consular, tanto de nuestro operativo sobre el terreno como de la unidad de emergencia consular aquí en los servicios centrales en Madrid.
3: Desenes d'assentaments i infraestructures s'han vist greument afectats per l'aigua, que també ha causat danys importants a la Xina.
0: I Rússia ha continuat aquesta matinada amb els bombardejos a les indústries i els centres logístics ucraïnesos. L'atac ha deixat dues persones ferides.
3: Un nou atac massiu amb míssils i drons ha causat l'incendi d'un magatzem que també ha afectat habitatges i altres empreses dels voltants, mentre que Rússia intensifica els atacs sobre Ucraïna. Kiev continua amb la manca d'interceptors Patriot capaços de batre míssils balístics.
0: I acabam el mes d'agost amb l'eclipsi parcial de Lluna.
5: La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
0: En aquest cas, l'ombra de la Terra cobrirà el 93% del satèl·lit la matinada de demà i es podrà veure des de qualsevol indret de les illes. El punt màxim s'assolirà a les 6:30, però el fenomen començarà quan passin uns minuts de les 4:30.
3: La Lluna se situarà a 11 graus damunt l'horitzó i veurem com es va tenyint de vermell. Només serà de color blanc la part que quedi fora del con de l'ombra de la Terra. Amado Carbonell, president de l'Observatori Astronòmic de Mallorca.
15: Així es veu, aquesta atmosfera terrestre, per la reflexió de la llum, pot filtrar tots els colors excepte el vermell. I el vermell travessa l'atmosfera i arriba a la lluna. Es veu vermell.
3: A diferència del sol de fa dues setmanes, en aquest cas es pot mirar sense protecció, ja que segur, igual que també es pot fotografiar sense filtres específics.
0: I una volta al món ha estat la temàtica de la festa de clausura a Eivissa, una de les escoles d'estiu de Madiva, l'Associació de Mares i Pares de Persones amb Discapacitat de les Balears. Un centenar d'usuaris han compartit amb les seves famílies tot el que han après dels països viatjant pel món. Carmen Cires.
3: Mirin els panells informatius, passin el control d'equipatge i coordin-se els cinturons perquè la volta al món comença. José Alberto és usuari de Madiva.
16: Y el festival este año trata de viajes por el mundo.
3: Les escoles d'estiu de Madiva i Eivissa han viatjat cada setmana de l'estiu a un país diferent i ara els alumnes comparteixen tota la feina en un festival de cloenda. I han participat prop de 100 alumnes, a més de familiars, monitors i voluntaris. Marian Vives és responsable de comunicació a Madiva.
17: Han fet el decorat de les activitats. Així també totes les activitats que fan tenen un sentit per ell i avui és el colofon final que li mostren com veus a totes les seves famílies i amics pues, la feina que han fet i les actuacions de les que disfrutarem avui.
3: L'associació explica que aquestes escoles es fan entre juny i setembre perquè les famílies puguin descansar i conciliar la vida familiar amb la feina i els usuaris com Dulce Nereida gaudeixin de l'estiu.
18: No quiero volver al colegio de invierno, me quiero quedar aquí, ¿sabes? O sea, estoy muy contenta de estar aquí.
5: Informatiu Vespre, IB3 Ràdio.
0: I Valldemossa celebra a nit una nova edició d'Art de Mossa, la nit de l'art, una cita que converteix des de les 6 de l'hora baixa i fins ben entrada la mitjanit al municipi en un gran escenari a l'aire lliure amb art, artesania i música en directe.
3: I entre les actuacions previstes hi ha Joan Colom i Gori Mates, Elkin Robinson, Nacho Vega Band, Xenxo i la banda del taller, Marino e Marini o Krista Elmer. La plaça de la Cartoixa concentrarà bona part del tram final de la vetllada amb Raquel Bueno, de Tim Akers, Guille Wells Band. Una proposta per redescobrir Valldemossa a darrera hora de l'hora baixa quan els carrers, les places i els espais emblemàtics del poble s'ompliran d'art i música. Quico Marines, el regidor de Cultura.
19: Tenim més de 100 artistes i artesans, comptam amb 5 places amb música en viu i tenim des de jazz, blues, tenim DJ i música rock. Hem començat amb una xaranga per poble i que convidam a tothom a una nit màgica a Valldemossa per gaudir de l'art i de la música.
0: I per la mare de les festes de Binissalem.

0: I és que a Binissalem han encetat les festes del Vermà amb una nit de música de primer nivell. Suassi i els Pets seran els encarregats de donar el sus a la celebració dissabte, dia 5 de setembre.
1: Els protagonistes de la vetllada han passat avui pels micròfons del programa El Dia. Pep Suassi ha reconegut que es tracta d'una cita molt esperada per a la formació i ha augurat una nit molt especial.
2: I els Pets és una d'aquelles bandes que mos fa moltíssimes ganes per estar amb ells, compartir escenari a Binissalem, que me fa l'efecte que a Binissalem no havien fet concerts des de fa molts anys d'aquesta magnitud, ho diríem així, per recorregut que pugui tenir els Pets, i jo crec que serà una nit de pop i de rock bastant guai. Tinc ganes

0: Joan Reig, bateria dels Pets, ha destacat que aquesta nova gira, amb el bo i millor dels seus 40 anys ja de carrera, que va dur a principi d'estiu al Tribufest de Felanitx, està donant moltes alegries als seus seguidors, tot i que temes tan referencials com Bon Dia no formin part del repertori. En principi.
1: Què passa? Que a vegades ve la part més jove del nostre públic, o sigui, nens. Nens que quan va sortir el Bon Dia no havien nascut, perquè és del 96, si no m'equivoco, o del 97, no ho recordo bé, doncs a vegades ens veiem obligats a tocar-la, tot i que no està en el repertori d'enguany. Bon dia,
0: ningú m'ha demanat, però fa bon dia. La festa, que no sabem si comptarà amb el Bon Dia que escoltam de fons, començarà a les 8:30 a l'escenari, al pàrquing de l'Escola Graduada.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: 再见。
1: Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Si condueixes un vehicle i t'oblides del cinturó, o condueixes una moto i t'oblides del casc, millor serà que no comprovis el que pot passar. Deixa enrere les excuses d'incomoditat i falta d'estètica. És pel teu bé i pels quals t'envolten. Condueix amb cautela i pren les mesures de precaució necessàries. Fes-me cas i assegura la teva vida.

Vols renovar el teu armari amb estil? Envant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

perquè a les botigues i els serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: estar. Radio Horda. Radio Horda. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Artà i Ràdio Artà Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radioartà.cat.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport artenenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Dar. Radio. Radio.
1: Yo los cojo. ¿Y tú?

Hola a tots, salutacions als amics de Ràdio Artà des de la meseta, des de Madrid, on fem cada dia este Amigues i Conocides a Televisió Espanyola. Res, desitjar-vos que tingueu un bon any, que sigueu molt feliços i que treballeu amb tanta il·lusió com ho fem així en este programa diàriament. Bona sort a tots.

Oído Activa.

Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis. Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.
1: De una tierra tan bonita vengo yo, donde las azucenas brillan con el sol. GMP merengueando, el merengue.